0: també, diguem, molt més baixa que la que tenim actualment, amb un sistema sanitari molt més precari que el que tenim a dia d'avui. Tampoc existia l'escorxador públic, el matadero, o el cementeri no tenia les condicions higièniques que tenim avui, i per suposat les institucions tampoc tenien totes les possibilitats que a dia d'avui podem tindre. Era una ciutat molt més precària de tots els serveis i infraestructures que a dia d'avui podem tindre al Cira, però sí que era una ciutat que tenia eixes ganes de créixer, eixes ganes de convertir-se en referent en tota la Ribera. Sí que tenia una història darrere, com estem recordant aquest any, des de les municipals de tot l'Ajuntament, amb el 750 aniversari de Jaume I, i en definitiva era una ciutat que anava a créixer, que havia crescut, però sobretot que tenia ganes de seguir sumant.
1: Bueno, ¿y cuáles fueron los o qué argumentos se esgrimían, ¿no?, para reclamar ese título de ciudad? ¿O es algo que se concedía per se, de alguna forma?
0: Sí, en 1689 hi ha un primer intent de concedir el títol de ciutat al Cira, i és la pròpia Alcira la que rebutja aquesta concessió de títol. Per a poder tindre la concessió de títol, a canvi, Alcira tenia que pagar unes quantitats, val, econòmiques, i sí, era una pràctica habitual. Jo et dono el títol, però les arques municipals, les arques reials, necessitaven diners, val, per diferents motius, i a canvi la contraprestació era te dono el títol, però tu m'has de donar diners. En 1689, com estava dient, es va rebutjar aquesta distinció, no? I això ho podem veure en algun dels documents que fiquem en l'exposició de l'Arxiu Municipal. I sí que, en canvi, 1876, un poc més de 200 anys després, sí que se va decidir que abans, no? I que s'agafava aquest títol.
1: Bien, y la exposición que se puede visitar, recordamos, ¿a partir de cuándo? ¿De hoy mismo ya? ¿O?
0: Sí, realmente hem plantejat 8 panells d'exposició, que són una exposició, com bé has dit abans, itinerant. Està plantejada per a itinerar per els 18 centres educatius de la ciutat, tant públics com privats, però, clar, itineraran a partir del curs escolar. Mm. És veritat que la commemoració, diguem, estricta és el dia 8 d'agost, o sigui, el dissabte que ve. No van tindre en consideració ells quan van fer el títol de ciutat, que era una mala època, no?, perquè estem tots de vacances, quasi, i demés, però tenien que fer-ho ja. O sigui, hi havia que fer alguna cosa ara, però sí que, com el nostre públic objectiu era en els escolars, el que anem a fer és, a partir de setembre, itinerar-ho per tots els centres. Però prèviament a aquest inici del curs escolar, ara mateix està a la disposició de tot el món que ho vulgui veure en la casa consistorial, la segona planta, perquè tots ho puguem veure i demés. Sí que vull fer menció de que esta setmana que porta exposats els panells, des de diferents col·lectius ens han contactat a l'Arxiu Municipal per a dir-nos que estan interessats també en tindre la mostra en el seu espai i també en alguns espais municipals, i aleshores el que anem a fer és crear una segona edició que pugui itinerar paral·lelament als centres escolars, però per altres espais públics i privats de la ciutat, i arribar a més gent, ja que hem fet el treball este.
1: Muy bien, pues interesante. La exposición al Cira 150 años de ciudad, que ya se puede visitar. ¿Dónde está ubicada exactamente?
0: Es en el ayuntamiento, en la casa consistorial, en la antigua vila de Alcira, allí en la segunda planta, Spot Bore. La idea es a futuro en un portal web que estén desenvolupant, también poder ficar todos esos dos materiales que estén en de difusión de la historia. I el que sí que m'agradaria comentar també és que els 8 panells tenen diferents temàtiques, uns parlen de la sanitat, altres parlen de l'economia, per exemple, com la taronja, o després avidesa o Sunyer han tingut un impacte en el creixement industrial i, per tant, de la població també, o com els diferents tipus polítics, moviments polítics que hi ha hagut al llarg de la història han anat canviant la ciutat, i o mapes de com ha crescut la ciutat. Vull dir, tots els panells tenen molta informació, tenen molt de suc, i el que fem sempre és acompanyar un breu text d'una selecció d'imatges i documents, una xicoteta línia del temps baix en les principals efemèrides o fites de cada un dels temes que se tracta, sí. I un xicotet codi QR per a que la gent puga fer-li una fotografia i entonces una veu en off explica més detalladament el panell. Aleshores crec que és un material molt didàctic, molt fàcil de treure-li tot el suc i creiem que tot el món que el vega pues, pot aprendre un poquet més de la història d'Alcira, que al cap i a la fi és la història de nosaltres.
1: Pues gracias por acercarnos un poquito a ella y por esta pequeña clase de historia. Carles Capellino, sí. Archivero Municipal de Alcira, gracias, muy amable. Que vaya bien.
2: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra de Oro Santos Patronos te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Compra de Oro Santos Patronos, Avenida Santos Patronos 26, Alcira.
3: ¿Buscando coche nuevo para las vacaciones? En GP Auto Inter, solo hasta el 10 de agosto, llévate tu nuevo Citroën con ofertas de stock irrepetibles y gestión integral de tus subvenciones. Estrena este agosto un nuevo Citroën EC3 eléctrico desde 11.700 euros con el plan Auto Plus. Ven a GP Auto Inter los últimos días de julio y primera semana de agosto y llévate un Citroën al mejor precio. 10 unidades, 10 primeros días del mes de agosto. Aprovechate de esta oportunidad. Visítanos en Alcira, Xàtiva y Vallalcoy o en la web Grupo Palacios.es. GP Auto Inter. Evolucionamos contigo.
2: ¿Una comida en familia? ¿Una cena con tu pareja? Deslúmbrales en un restaurante con encanto, decoración única y estilo rústico. El Asador Sidrería Palacios te ofrece nuevas experiencias gastronómicas, con un gran expositor de carne en su punto exacto de maduración, donde tú la ves y eliges la que más te gusta. Chuletón de buey, de vaca rubia gallega o frisona. Nosotros te lo preparamos al momento, a la brasa, con carbón de encina. ¿O prefieres pescado fresco de la lonja de Cullera? Ven al Asador Sidrería Palacios, calle Madrid 4, en Playa de Cullera. Reservas al 96-111-6888. Experiencias únicas.
3: A Turís, de l'1 al 16 d'agost, estem en festes. Activitats infantils, competicions esportives, cercaviles, discomòbils, exposicions, concerts, cavalcada de disfresses, espectacles musicals i molt més a les festes patronals de Turís. I del 10 al 16, Setmana Taurina, amb entrada de vaques, bou envolat, Grand Prix, bou en corda, concursos d'emboladors i espectacles taurins. Més informació a la pàgina web de l'Ajuntament i a les xarxes socials. Ajuntament de Turís.
4: Más de uno, La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Bueno, pues hasta allá que nos vamos, las 12:54, estamos en Turís y saludamos al concejal de fiestas, Toni Segura, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cuál es el ambiente en Turís estos días, Toni?
5: Bueno, pues la cosa ya huele mucho a fiesta ya, la gente ya está cogiendo ya, se está poniendo ya de caliente.
1: Porque, bueno, son muchos días del mes de agosto los que estáis de fiesta, por unas cosas o por otras, pero bueno, de alguna manera el grueso de la fiesta empieza pues casi que ahora, de aquí unos pocos días, ¿no?
5: Sí, bueno, hoy tenemos la gala de deporte, que es la cena, y mañana ya sí que es el día, ya empieza el día fuerte, que es el día de la dona turisana, que decimos aquí en Turís,
1: sí.
5: Y ya empieza lo fuerte, que ya se visten con el traje regional de aquí de Turís, ya hacemos exposición, luego bailan el tradicional baile de aquí de Turís, de antiguo, de la taina que decíamos, uh-huh. Y luego también tenemos la cena benéfica del cáncer.
1: Bien, actividades, vamos a ver, porque además de lo que podemos, hombre, no vamos a darlas todas, pero sí que me gustaría que me dieras algunas, las que tal vez tú destacarías, porque bueno, porque son importantes, porque tienen un mayor, son más reconocibles, no lo sé. ¿Qué nos destacarías tú? Véndeme Turís, pues bueno, estos días, hombre.
5: Sí, sí, pues bueno, el sábado pasado tuvimos lo que fueron las paellas,
1: sí.
5: Que hicimos récord, que fueron sobreponerse a llover, que se dio una tormenta, pero teníamos 116 paellas, 1.300 personas teníamos. Y bueno, y ahora ya lo que hablábamos, hoy, o sea, mañana jueves ya empieza, pero bueno, el viernes El sábado ya tenemos una orquesta, tenemos domingo mascleta y mascleta misa por la noche.
1: Sí.
5: Y luego, por lo que decías, valorar, pues luego tenemos toda la cabalgata, que es el lunes,

0: La 1:22 de la tarde. Hoy vamos a rematar el programa saludando al concejal de Servicios para la Ciudadanía de la ciudad de Alcira, Enrique Montalbá. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás, Luis?
0: Pues aquí disfrutando del día.
1: Muy bien.
0: ¿Usted vacaciones cuándo?
1: Pues no tenía mi llamada costumbre, pero una semaneta seguro que... sí, alrededor del 15 de agosto me agarraré los días.
0: Perfecto. Bueno, mientras llega eso. A ver, porque hay que hacer balance, ¿no?, de cómo ha ido la implantación del contenedor marrón con esa nueva modalidad de bajo llave. ¿Y qué tal la experiencia y qué tal la respuesta de la gente en estas últimas semanas?
1: Bueno, por ahí hi ha diverses coses que explicar, ¿no? O sea, l'efecte ha sigut molt positiu, la reacció ha sigut millor de la que esperàvem, perquè s'ha aconseguit arreplegar una quantitat de matèria orgànica en la que ja superem les peticions de la Comunitat Europea. Quan fa uns dies no arribàvem ni a un 10%, ni siquiera molt menys del 10% de lo que marca la Comunitat Europea. Ferem la instal·lació de contenedors en fàbriques que se dediquen a l'alimentació, també en restaurants. Després també passarem a aquests contenedors que ja coneguem, que vegem en els nostres carrers, i que ahí és un poquet la part amarga, perquè està funcionant molt bé, està replegant una matèria orgànica de molta qualitat. Pensem que aquests camions, quan arriben a la planta, si no tenen tenen una quantitat d'impròpits superior al 15%, se rebutja i passa com si fora del contenedor gris, o sigui, a pagar els 160 euros per tonellà religiosament. És una llàstima. Està fent-se bé, està arribant sense aquesta quantitat d'impropis, estan acceptant-nos tot, o sigui, estem fent tot molt bé, i el problema està que la gent no ve a replegar les clauers, no ve a replegar les seus claus per a poder obrir i perquè sapiguem quina és la vivenda que està fent ús d'aquest contenedor. Tinguem en compte que en el pròxim pago de la tassa hi haurà una reducció al que estigui col·laborant. Conforme mos mana la Comunitat Europea, mos diu que el que contamine, que pague. Ja sabem les coses, el que costen. S'ha tret en una tassa el cost de la replega de residus, és el que la Comunitat Econòmica Europea volia, i ara vol que discriminem el que col·labora, el que està fent bé del que està fent mal. Ja. Els residus canviaran de valor en el pròxim pago de la tassa. Bueno. Entonces, pues, que passe la gent a replegar el seu clauer per les oficines de Fobasa, i que bueno, que vagin, perquè no és una quantitat gran la que hem repartit. Falta molta gent encara para que puguem inclús augmentar este èxit que està tenint. L'èxit és indiscutible. Arrepleguem un fem de qualitat, però falta més col·laboració en la part ciudadana.
0: Claro, como no hay rechazo en los contenedores, pues lo que es el camión no se devuelve y no hay que pagar ese exceso de más, pero evidentemente hay mucha gente que todavía no se ha enterado y que tiene que utilizar la llave para poder utilizar ese contenedor marrón, y si todos lo utilizáramos, pues menos dinero nos costaría al final. Tan sencillo como eso. Y si pagamos más, de momento porque queremos, porque no nos concienciamos y no hacemos lo que tenemos que hacer al final.
1: Pensando de una manera práctica, tot i se fem que no tirem el contenedor marrón, estem tirant-lo en el gris. Yeah. I estem pagant per algo que fent-ho bé ens pot costar menys diners, i damunt en la claueta nosaltres sabem quina vivenda està col·laborant.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Controlat l'incendi de la Vall d'Uixó, ara el Consell estudia si es personarà en el cas que s'obriga una causa judicial. Bona vesprada, continuem pendents dels efectes del foc. També farem una ullada avui a com s'està gestionant tot allò relacionat amb l'eclipsi solar del 12 d'agost, per al que falta només una setmana. Mirarem el camp valencià, que afronta la segona collita de cítrics més baixa dels últims 20 anys. Per cert, dels successos, acabem de conèixer que un home de 62 anys ha matat avui un jove de 20 en un local de València i després ha confessat el crim davant la Policia Nacional, que l'ha detingut i que investiga les causes. Estes i altres notícies de la comunitat valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Com dèiem, l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló ja està controlat. Mentrestant, el govern valencià està estudiant personar-se si s'obri una causa judicial. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachín, ha visitat este matí les zones afectades d'Onda i Vilavella. Onda Cero, Castelló, Lorena Pardo.
2: El Consell reclamarà els danys causats i demana una actuació contundent i ràpida per a localitzar els presumptes autors, ho ha dit el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina.
3: Urgir a les instàncies policiales i judiciales a que en este caso, en este incendio, cuanto antes entren en la cárcel los pirómanos, mejor urjo a quien le compete, que es el gobierno de España, a que cumpla, contribuya al endurecimiento de nuestros códigos, a la actuación y a la agilidad, tanto policial como judicial. En el juzgado de Segorbe llevamos 4 años de presunta investigación policial paralizada. Eso no es justo.
2: A partir del pròxim dilluns, 10 d'agost, es poden demanar les ajudes.

0: ajudes a les zones agrícoles calcinades, als vehicles afectats i a les instal·lacions de rec perdudes, compatibles totes amb el segur agrari.
1: I el grup socialista en les Corts demanarà la compareixença del conseller d'Emergències perquè aclarisca la gestió de l'incendi, Andreïna Pietri.
2: El PSPB-PSOE denuncia que amb el foc amb la Vall d'Uixó s'ha posat de manifest la debilitat del Servei d'Extinció d'Incendis de la Comunitat Valenciana. La portaveu socialista d'Emergències en les Corts, Alicia Andújar, lamenta que des de la conselleria s'hagi intentat ocultar la debilitat del servei, inflant les xifres i comunicant dades incorrectes per a amagar l'escassetat de recursos propis.
3: El 75% de los efectivos que han participado han sido de la Unidad Militar de Emergencias y del Gobierno de España. Es una vergüenza que la Consellería de Emergencias intente falsear las cifras de los efectivos que han participado en la extinción para ocultar su nefasta gestión al frente de emergencias y la debilidad de nuestro servicio de extinción de incendios forestales.
1: Un dels municipis afectats per l'incendi és Betxí. Allí han mantingut una reunió la consellera d'Indústria, Marian Cano, i el president de la patronal CEP a Castelló, Lluís Martí, Alejandra Carrillo.
4: Des de la Confederació Empresarial han demanat al Consell que les ordres que es donen en casos d'emergència, com en este cas l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, continguen un apartat específic sobre com han d'actuar tant les empreses com els treballadors.
5: Hemos hablado también del importante y meritorio papel que han jugado los municipios, lo que pone en valor el municipalismo, de los daños causados en las empresas, aunque aún no se puede dar una cifra exacta, de las rápidas ayudas implementadas por la Generalitat Valenciana que podrán solicitarse a partir del 10 de agosto, de la especial atención que requerirán las pymes y los autónomos.
4: Per la seva part, la consellera d'Indústria, Marian Cano, ha demanat al govern central que autoritze a la Generalitat a destinar els romanents disponibles de les fonts europeus, els que estan vinculats a plans turístics de la província de Castelló, a actuacions de prevenció, mitigació i recuperació en l'entorn afectat per l'incendi. Entre les iniciatives proposades figuren la implantació de sistemes d'alerta, la creació de tallafocs verds o sistemes digitals que informen en temps real sobre les estat dels camins forestals.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: I falta una setmana per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la Generalitat està ultimant el dispositiu especial, coordinant amb els ajuntaments els preparatius per a garantir la seguretat. Este matí el conseller d'Emergències ha visitat Benassal i Onda. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
7: Dos punts esperen l'arribada del voltant d'un miler de visitants. Els municipis estaran connectats amb els centres d'emergència de la Generalitat. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
8: Estamos manteniendo encuentros informativos y de coordinación con los municipios declarados como punto oficial de observación Peñíscola, Benassal y Onda, que pueden necesitar del respaldo de la Generalitat al no contar con tantos recursos organizativos para afrontar una llegada masiva de visitantes como la prevista.
7: La Generalitat també mantindrà tancats diversos punts naturals durant la jornada per l'elevat risc d'incendis i recomana seguir l'eclipsi des de zones urbanes i des de punts oficials habilitats.
1: L'eclipsi coincideix precisament amb el període més àlgid d'ocupació hotelera. Des de la patronal Osbec parlen de ple tècnic en les zones de màxima visualització. Núria Montes és la secretària general.
9: Coincide con el periodo de máxima ocupación, el periodo álgido de la temporada alta. Por eso su efecto será más limitado en cuanto a ocupación hotelera que en otra época del año. Aún así, esperamos que en la zona de máxima visibilidad se rozará el lleno técnico, estando seguramente por encima del 93-94%.
1: La Unió Llauradora preveu que la producció de cítrics arribi a les 2.600.000 tones en la pròxima campanya, la de 2026-2027. És un 3,4% més respecte a l'anterior.
4: L'estimació s'ha realitzat a la fi de juliol i està basada en una anàlisi tècnica tenint en compte el comportament climatològic, l'estat de les explotacions i l'impacte de plagues. Malgrat esta recuperació, Carles Peris, secretari general de la Unió, adverteix que l'aforament continuarà sin situant-se entre els més baixos dels últims 20 anys.
10: estem apreciant que no n'hi ha tant de moviment de compra en camp com en anys anteriors, encara que les poques operacions que s'han realitzat són a preus estables. Reclamem a les administracions un pla d'ajudes per a la reconversió d'arbres vells, més matèries actives disponibles per al control de les plagues i després també que n'hi hagi una major promoció dels nostres cítrics en els mercats internacionals.
1: I és que la Comunitat Valenciana encapçala amb Canàries la falta de relleu